m'acou, se canxafa. M'has anar a sinyar, i a sent siguil un pot si xucampa. Hasta Luciana, que passeix, passeix, xalents, petanissa, quan has en van a mar.